0: Alexa Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Tribunal de Comptes ha donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'excàrrecs del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia. Això arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió Europea. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials, el Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia de moment. D'altra banda, el president de l'empresa Plus Ultra vinculat Zapatero en el cobrament d'una comissió de 530.000 euros pel rescat de l'aerolínia. Tant el propietari d'Anàlisi Relevante com el president de la companyia aèria han enviat un escrit al jutge sobre el cas. L'empresari ha explicat que els propietaris de l'empresa es van posar en contacte amb Zapatero per intentar trobar solucions als problemes financers que tenia la companyia aèria. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses. Segons ha informat la policia, l'home l'han detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda. Els esports. Més d'un milió i mig de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. El final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça Araujo ja s'ha incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge del grup. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: L'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Espavila!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Les 7 i 2 minuts ara mateix d'aquest dimarts 21 de juliol arrenca un nou Flash Matí versió estiu i ho fem amb el número 1 de la setmana. Ella...

0: diu la Graciosa, és el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Aquesta setmana també és el número 1 d'aquesta emissora, de la llista del calibre 45 de Flash FM, evidentment. Quin temazo, eh? L'escolteu a tot arreu.
1: En la graciosa la vida.
0: I a més, nosaltres la fem servir per engegar un nou flash matí d'estiu. Benvinguda, benvingut a aquest programa que ara mateix posem en marxa. 7 i 6 minuts. En la graciosa la vida és més sabrosa. I quan a l'estiu et toca treballar, proposes la ràdio i aquí estem a l'altra banda fent-vos companyia, també tot és més sabrosón, no? Aquí l'Ortega, versió estiu del flash matí de 7 a 10, tot aquí més concentrat, més intens, més pim-pam, però sobretot el que importa, el que és més important, és que estem a l'altra banda per fer-vos companyia, evidentment, allà on sigueu, ubicats al mapa, i sigui quina sigui la vostra situació. Avui amb més entrades perquè aneu al Mediterranean Festival aquest estiu. Si voleu anar a veure Mike Towers, JC Reyes, Luar La L, Pastis i Wendry, tota la colla aquesta de Masia. Tot plegat el dia 1 d'agost a Roses. Avui també tenim entrades dobles per a vosaltres. De seguida obrim el WhatsApp, de seguida posem en marxa el 628-06-0513. I de seguida llancem la pregunta d'aquest matí de dimarts, d'aquest 21 de juliol. De moment us avanço, mira, artistes que estan preparats per sonar, Tietz, Batial, Ugel... A veure, aquí, Bad Bunny, per sorpresa de ningú, la Rosalia, més Quevedo, bueno...
2: Aquí qui mana és el flash matí d'estiu, amb Héctor Ortega.
0: Vinga, va, gràcies per ser-hi, posem en marxa tota la maquinària. Hola.

l'himne dels diets, les tietes de Catalunya, de l'any 2023. Jo no em vull saber res, Bé, va, camí d'un quart de vuit ara mateix. Molt bon dia, benvinguda, benvinguts. Si vas posant Flash FM, allò que puges al cotxe i vas directe aquí a la que manda tu. Ara va, Geli, Chencho Corleone.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: el 8.973.
1: Sèrie...
2: 44.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, a Flash FM.
3: Sangria, sangria.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de

0: forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
3: Come on,
4: let's go.
3: Let's go.
2: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
5: Flash.
2: El poder del ritme. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
5: Flash.
2: Flash FM. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Proposta més nova d'aquest artista d'Augel, el mateix del Jamaican Bam Bam, des del seu darrer àlbum anomenat 21. Són les 7 i 23 minuts ara mateix d'aquest dimarts 21 de juliol. Bon dia des de Flash FM, des del Flash Matí d'Estiu. Avui també tenim per vosaltres entrades pel Mediterrània Festival. Si voleu anar a aquest macrofestival de l'estiu, la cita que no podeu perdre, no us podeu perdre per res del món. Obrim el WhatsApp ara mateix, 628-06-05-13. Si voleu veure Mike Towers, JC Reyes, Luarle, jo què sé, Pastis, DJ Sisu, Wenry, Escudero, Metralla... Bueno, llancem la pregunta ara mateix. Quin és el viatge dels vostres somnis? Aquella destinació que teniu al cap i que us encantaria poder algun dia visitar.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
0: El viatge dels vostres somnis. Quin és? Participeu!

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 8:15. L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional com a investigat sobre el rescat de Plus Ultra. La declaració arriba l'endemà que Martínez enviés una carta al jutge José Luis Calama per col·laborar amb la justícia, on per primer cop implica l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui el projecte de llei antitabac que preveu prohibir els espais sense fum a les terrasses, les platges i altres espais a l'aire lliure. Entre altres novetats, la llei no només prohibeix que els menors comprin tabac, sinó que també els prohibeix el consum d'aquest tipus de productes. Pel que fa als nous espais on no es podrà fumar, s'hi incorporen els espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. I la justícia dels Estats Units ha paralitzat temporalment la fusió de Paramount i Warner. Ho ha ordenat una jutgessa federal dels Estats Units arran de les demandes dels fiscals generals de 12 estats, tots governats per demòcrates, que veuen possibles problemes de competència en el sector audiovisual i de la comunicació. Els esports. Més d'un 1,5 milió de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. El final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça Araujo ja està incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge del grup. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

Paco perreando. És Anuel, doble A i tota la seva colla de col·legues, eh? Que van crear junts aquest China. Passen 4 minuts ara mateix de 2 de 8. Bon dia, som al Flash Matí d'estiu. I en la disco no sé, però aquest dissabte estarem de festa a la Fuliola. A la zona esportiva, perriando amb el Maravalle i qui us parla, l'Or Ortega. Això serà, com us dic, aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 2 de la matinada, zona esportiva de la Fuliola, per la festa major jove, la festa major d'estiu. Moltes ganes de portar tot el ritme de Flash FM aquest dissabte a la Fuliola. No hi falteu!

0: des de l'Argentina, encara plorant, suposo, amb Ludmila Seca, no se ve el flash matí d'estiu d'aquest dimarts. Bon dia, Jean Ponsa.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: El Jean Ponsa, que literalment quasi té un accident amb la moto, saps?
1: Gairebé, gairebé.
0: Vigila, tio. Semàfor en verd, Jean.
1: Oh, i tant.
0: Límit de velocitat,
1: La meva moto no corre.
0: La teva moto no da para más. A veure, va, hem de parlar una miqueta del temps que ens espera de cara a aquesta nova jornada.
1: I tant. Mira, avui serà un dia, doncs, novament, amb bastants núvols, sobretot a punts del litoral i del prelitoral de bona part de Catalunya, on encara podrien, doncs, descarregar algun ruixat. Tenim una massa d'aire una miqueta més humida, doncs, que ens porta aquesta inestabilitat. A hores d'ara queda algun ruixat a punts de les comarques del sud, però en principi es mou cap al mar aquests ruixats que deixen poca aigua en principi. Tindrem més sol a punts del Pirineu. Avui a la tarda es mantindrà molt semblant aquesta tònica, simplement caldrà sumar-hi alguns núvols a punts del Pirineu i no es descarta algun ruixat a punts del Pirineu de Girona. Avui en un dia les temperatures màximes pugen una mica més, demà també pujaran i demà en principi ja serà l'últim dia d'aquest pic de calor d'aquesta setmana a l'espera d'un nou descens tèrmic. Per tant, ja veieu, avui serà un dia molt aixafogós, sobretot,
0: sí,
1: acompanyada, doncs, amb aquests núvols i aquests ruixats que, com a molt, mullaran una miqueta al terra allà on s'arribin a produir.
0: Molt bé, ens ho apuntem. De moment, Jan, hem a repassar temperatures de les 7:41 minuts.
1: Doncs mira, anem cap a les cases del Canal, Montsià, on tenim uns 27 graus, a Castellà de Nuc, al Berguedà, 17 graus, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, 20 graus, i a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, 21 graus.
0: Perfecte, tio, fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: Som al flash matí d'estiu, avui regalant-vos entrades dobles perquè aneu al Mediterrània Festival, macrofestival a la Costa Brava, 1 d'agost, a Roses. Espera, Jan, la pregunta, si avui t'animes a contestar.
1: La pregunta del dia.
0: Molt fàcil, molt fàcil. Quin és el viatge dels teus somnis?
1: Anar a Groenlàndia.
0: Groenlàndia!
1: Tu no hi vas, a Groenlàndia?
0: Jo m'estic estudiant. M'estic estudiant,
1: Molt bé, molt bé, encara ens hi trobarem.
0: Sí, t'imagines.
1: Ostres, amb els finals.
0: Tio, guapíssim, tio. Guapíssim, Va, participeu, 628-06-05-13. Entrades dobles en joc pel Mediterrània Festival.
2: El matí no perdona.
3: Nosaltres tampoc.
2: De 7 a 10.
3: Flash matí d'estiu.
0: De seguida repassem respostes a través del WhatsApp abans del Golpito, Quevedo i Nueva Línia.

Tens cara de son. Però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Moi.
1: Flash Matí d'estiu a Flash FM. Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
3: Vinga, va, connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Quatre incidències actives, tres d'elles des d'ahir a la tarda. Parlem de dos accidents a la AP7 que tallen un carril de circulació, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria, en aquest cas de la C25, a Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona doncs també talla un carril de circulació. Per altra banda, avui sumem una segona avaria que també talla un carril a l'altura d'Esparreguera amb direcció Abrera. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, encara tenim retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Congestió també en tot el nus de la Trinitat i també al vessant Vallès. Cues per la C58 des de Sabadell i la C59 des de Caldes de Montbui en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Gràcies, Ferran.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència d'Ainese.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
6: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Aquest estiu, ja maqué, la del Farruko, Gracie, Steve Aoki, junts a través d'aquest flash matí d'estiu. Versió dimarts, 21 de juliol del 26. Què tal, com esteu? Aquí l'Ortega. Com sempre, un plaer despertar el país. Si, bueno, si esteu treballant, si us toca aixecar el país, si avui no teniu encara aquestes esperadíssimes vacances i esteu a l'altra banda amb cara de son, cap problema. Aquí us fem companyia, ja sabeu. Tot l'estiu, al llarg d'aquest estiu, cada matí de 7 a 10 del matí. I el lloro perquè aquest dissabte torna el Tardeo i Shopping a la Pineda, eh? El lloro perquè l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda, aquesta edició, aquest 25 de juliol, doncs fan el Tardeo en Shopping amb Flash FM. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, un munt d'activitats, eh? Comerços oberts, promocions especials i molt d'ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, el Miquel González us espera amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya. Aquest mateix dissabte t'esperem al Tardeo i Shopping, Tardeo en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa.
1: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8 des de la primera hora del matí. Hi ha una quinzena d'estacions de Rodalies sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens a la línia R13 i R14 de Rodalies entre Lleida i la Plana Picamoixons. Adif ha informat del robatori que ha obligat a aturar tots els trens entre aquestes dues estacions. La companyia ja està treballant per arreglar-ho, però de moment no hi ha previsió de quan estarà resolt. Per això, Renfe ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que fan el trajecte per carretera. D'altra banda, el Tribunal de Comptes ha donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'excàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia. Això arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la seva legalitat, però tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials, el Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia de moment. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Sosa. Segons ha informat la policia, l'home l'han detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda. Els esports. Més d'un milió i mig de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. El final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça, Araujo ja s'ha incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge del grup. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.

0: Joana Mas, és el megacrack de la setmana. Una de les cançons més recents del Mike Towers, Una Namas. Temazo, per engegar una nova hora al Flash Matí d'estiu. 8 i 5 minuts, què tal, com esteu? Aquí l'Hortela. Aquí, escolta, repartint ritme del bo a tothom, aquells i aquelles que matineu en aquest dimarts 21 de juliol. El lloro que avui també regalem entrades dobles perquè aneu al Mediterrània Festival 1 d'agost a Roses. Ja sabeu que és el macrofestival de la Costa Brava d'aquest estiu. Roses, 1 d'agost, Mediterrània, Mike Towers, JC Reyes, Winson, DJ Sisu, Pastis, tota la penya de la Màquina Legends. També els de Flash FM estarem a l'escenari Vivir a fer una miqueta l'escalfament de la tarda i vosaltres podríeu anar-hi per la cara gratis gràcies a aquest programa. Vinga, va! Avui us estem preguntant sobre el viatge dels vostres somnis, aquella destinació que us agradaria, sí o sí, visitar algun cop a la vida. 628-06-05-13. Repassem alguna resposta. Aviam, va.
1: Bon dia, Flash. El destí que ens agradaria a les meves amigues i a mi, i que cada estiu en parlem, és Bali.
0: Bali.
1: A veure si tenim molta sort per aquestes entrades. Que tingueu molt bon matí.
0: Igualment, gràcies. Està molt de moda Bali, no? Tota aquella zona. Jo no sé si va ser l'estiu passat, estava tothom allà, Estava... Tot Catalunya estava a Bali. Hola!
2: Molt bon dia, flaixeros. Jo ara un dels viatges que potser m'agradaria poder fer algun dia seria poder anar a Hawaii a passar una temporada.
0: Hawaii!
2: Vinga, passar molt bon dia.
0: Igualment. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Molt bé, ja ho deia Maluma, això, Diuen per aquí també, bon dia, el viatge dels meus somnis seria al Japó, al Japó. Diu, estaria molt guai poder gaudir de la cultura i sobretot del sushi d'allà, si tens tota la raó del món, I a més t'ho recomano de primera mà, dic que vas allà i surts cada dia rodolant, Amb la panxa ben plena de sushi,
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Bueno, i aquest lloc també és molt guai, el Japó. A veure, quina és la destinació dels vostres somnis, el viatge dels vostres somnis? 628-06-05-13. Avui al Flash Matí d'estiu, més entrades pel Mediterrània Festival. Ara Justin Bieber.

Es diu Loco Loco. Vinga, Ewansu. S'enganxa com una mala cosa, eh? Una d'aquestes cançons, 100% Flash FM, del productor Gordo, amb Rainer Zombel, avui de nou a Flash FM, i en aquest cas el Flash Matí d'Estiu. Ewansu. Les 8 i 12 ara mateix sona John Summit al costat del Fercho, amb el Chica 305. Molt bon dia. Quiero...

0: matines, tio. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 28 de desembre de 1953.
1: I el número de la sort, el...
2: El número 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
4: Sí, digui'm.
3: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
4: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
5: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
6: Ai, sangria, sangria del Simó.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
0: Ja, això passa.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
9: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Bar Ramars.
13: Un bon bacallà al pil-pil.
14: No el demanis al Bar Ramars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Bar Ramars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
14: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
10: Flash FM Andorra, 93.8.

tenim una data del Flash on Tour molt, molt guapa. Li tenim moltes ganes, aquesta en concret. El dijous 30, sí, sí, correcte, dijous 30 de juliol estarem a la Ràpita per la seva festa major, superguapo, a la Zona Jove, a l'antiga Llotja de Peix. Estarem al Sergi Domena, l'Héctor Ortega, que us parla, i el Jaume Riu. No us la perdeu, 30 de juliol. Aquí estem escalfant ja l'ambient d'aquest dimarts, de moment. Camí a 2 de 9 amb el Bad Bunny. Perreo, perreo.

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 8:45. L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional com a investigat sobre el rescat de Plus Ultra. La declaració arriba l'endemà que Martínez enviés una carta al jutge José Luis Calama per col·laborar amb la justícia, on per primer cop implica l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui el projecte de llei antitabac que preveu prohibir els espais sense fum a les terrasses, les platges i altres espais a l'aire lliure. Entre altres novetats, la llei no només prohibeix que els menors comprin tabac, sinó que també els prohibeix el consum d'aquest tipus de productes. Pel que fa als nous espais on no es podrà fumar, s'incorporen els espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. I la justícia dels Estats Units ha paralitzat temporalment la fusió de Paramount i Warner. Ho ha ordenat una jutgessa federal dels Estats Units arran de les demandes dels fiscals generals de 12 estats, tots governats per demòcrates que veuen possibles problemes de competència en el sector audiovisual i de la comunicació. Els esports. Més d'un milió i mig de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. El final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de José de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça Araujo ja s'ha incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge del grup. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.
1: Flash matí d'estiu amb Víctor Ortega.

0: Aquesta és una de les mítiques de l'Anuel, l'any 2018. Tot just han sortit de la presó, perquè va ser així, literalment. Va fer un àlbum tremendo en el qual, doncs, s'hi trobava, entre d'altres, aquesta. Quiere beber! Som al Flash Matí. Si voleu un cafetó i tal, mira, no us ho podem portar, però sí que volem despertar, doncs, el país a cop de ritme, vale?
1: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick.
0: Sí, sí.
1: Say my name.
0: Say my name, el Flash Matí d'estiu. Aquí l'Ortega, 8:34, exactament a la mateixa, del dimarts 21 de juliol del 2026. Arriba Move Joe, l'artista, que també sonarà i molt segur aquest estiu. Des de França, Malaga.

0: Bunny aquí una història que no volien explicar, eh? No és apta per aquestes hores, tu. Bad Bunny, Rosalía, La Noche de Anoche. Però tu, encima de mi, jo encima de ti, amb aquesta calor... Massa suor per fer-ho, això, jo crec.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Veia, va, que som al Flash Matí d'estiu, versió dimarts, 21 de juliol, 8:41 minuts exactament d'aquest matí. Jan Ponsa, bon dia, xaval.
2: Què tal? Bon dia, com estàs, Héctor?
0: Escolta, bé, hem de parlar del temps.
2: Hem de parlar del temps,
0: penso, no?
2: Sí, una miqueta, no? Però algú estic aquí.
0: Oh, i tant.
2: Doncs mira, avui de moment ara mateix tenim alguns ruixats a punts del litoral i del prelitoral sud. Avancen força ràpid, però deixen alguna gota que fa baixar una miqueta la temperatura. Tot i això, avui de moment tenim un matí molt, amb molta xafogor, sobretot perquè tenim estones amb bastants núvols, sobretot a bona part del litoral i del prelitoral. De fet, aquesta serà la tònica del llarg del dia. A partir de la tarda creixen alguns núvols a punts del Pirineu i no descartem algun ruixat, sobretot a punts del Pirineu de Girona. Poca cosa més en principi, la xafogor serà intensa, les temperatures màximes pugen un pèl avui, entorn a uns 40 graus a punts de l'interior del Pla de Lleida. De fet, aquí hi ha un avís per calor del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do.
2: I demà també pujant una miqueta més les temperatures. Estem en un pic de calor, no estem en la quarta onada de calor, gràcies a Déu. Però bueno, ja veieu, toca suar de nou avui i agafar el paraigua puntualment en aquests minuts de xàfec.
0: Home, et dic una cosa, tampoc cal ara mateix a aquesta hora i avui parlar de la quarta onada de calor, que encara estem al juliol, eh, tio?
2: La veritat és que no cal. Jo espero, en realitat, acabar l'estiu sense haver-ne d'anunciar cap altre.
0: Bueno.
2: Però bueno, ja veiem com està el panorama.
0: Massa optimista, tu, eh? Home, ara fa literalment un mes, no?, que va començar l'estiu.
2: Bueno, fa un...
0: L'estiu, aquell
2: estiu. L'estiu astronòmic, sí, correcte. Exacte, el meteorològic fa un mes i 20 dies. Però, bueno, tot i així, s'està comportant extremadament càlid aquest any.
0: Ja.
2: Veurem com es presenten les properes setmanes, que sembla ser que no hauria de fer tanta calor com les setmanes anteriors.
0: Va calent el tema.
2: Sí,
0: va calent el Jan.
2: Això
0: ho deixem per un altre moment. A veure, les temperatures, ara mateix.
2: Mira, anem a Vallirana, al Baix Llobregat, amb 24 graus, Cabanes, a l'Alt Empordà, amb 22 graus, Tàrrega, a l'Urgell, 25 graus, i els Alfacs, al Montsià, 27 graus. Ja veus, temperatures... doncs d'uns 20 i pico graus.
0: Està molt bé. Vinga, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Sona Jay Wheeler, Omar Kurz, de Lejitos, Remy.

0: fem servir a Flash FM, el Flash Matí d'estiu, per espavilar a tot el personal. Tenim molta música i, evidentment, tenim també avui entrades pel Mediterrània Festival, 1 d'agost, a Roses. Aquest macrofestival de l'estiu que no us heu de perdre per res del món, eh? Amb el JC Reyes, amb el Mike Towers, amb l'UR, la L, Cyril Kammer, tota la penya també de Màquina Legends, per exemple, hi ha quatre escenaris, ja ho sabeu. Els de Flash FM estarem també escalfant l'ambient allà a l'escenari principal i vosaltres podríeu anar gratis. Us estem regalant entrades dobles. La pregunta d'avui, quin és el viatge dels vostres somnis? Aquell viatge somiat que us agradaria doncs, visitar algun cop a la vida.
1: Molt bon dia, Rasero. Feliz martes. Yo mi viaje sería, me gustaría mucho ir a Vietnam.
0: Vietnam,
1: joder. Y nada, y eso sería mi viaje soñado.
0: Qué guay, ¿no?
1: Escaparme a Vietnam, 10 de noviembre, puede ser que me escape a Vietnam.
0: A puñetero.
1: Así que atentos que puede ser que lo cumpla.
0: Muy
1: ahora
0: bien.
1: Me toca currar todo el verano y en noviembre vacaciones, así que para Vietnam. Pero antes me molaría esas entraditas per Mediterrània Fest, eh?
0: Ah, tu sí que sabes, eh? Tu sí que sabes. Ojo, que potser ho fa realitat, eh? Que guapo.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Hola.
3: Bon dia,
0: Matí. Bon dia.
3: Doncs el meu viatge somiat és anar a Lapònia.
0: Lapònia?
3: A la primera. M'encantaria. És una experiència que no em vull perdre.
0: Ha de ser guapíssim.
3: I m'agradaria fer-ho un cop a la vida, la veritat.
0: Molt bé.
3: Vinga, que tingueu bon matí. Adéu.
0: Adéu, igualment. 628-060513. Quin és el viatge dels vostres somnis? Aquesta és la pregunta que us llancem avui a través del WhatsApp del Flash Matí d'estiu, si voleu guanyar aquestes entrades dobles per Mediterrània Festival. Flash FM és l'emissora oficial. 4 escenaris, 14 hores de música i milers de persones, potser una d'elles algú de vosaltres. Precisament, JC Reyes estarà al Vibra Stage. Sona lo que

Dai, dai, alguns encara amb ressaca, segur, eh? A punt de tocar les 9 del matí d'aquest dimarts. 21 de juliol, som al Flash Matí d'estiu. Sona Rels B.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Des de primera hora del matí hi ha una quinzena d'estacions de Rodalies sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Lleida i la Plana Picamoixons. Adif ha informat del robatori que obliga a aturar tots els trens entre aquestes dues estacions. La companyia ja està treballant per arreglar-ho, però de moment no hi ha previsió de quan estarà resolt. Per això Renfe ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que fan el trajecte per carretera. D'altra banda, el Tribunal de Comptes ha donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'excàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia. Això arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la seva legalitat, però tot i la resposta a les seves qüestions, el Tribunal de Comptes de moment no aplicarà l'amnistia. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses. Segons ha informat la policia, l'home l'han detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda. Els esports. Més d'un 1,5 milió de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. Al final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça Araujo ja s'ha incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge del grup. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Preciosa l'Alquevedo amb l'Elvis Crespo. Tota aquesta setmana de nou liderant el calibre 45, medalla d'or de la llista de Flash FM. Això ho podeu decidir vosaltres a flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45. Podeu votar per la cançó que més us agrada i el dissabte a la tarda farem la repassada oficial a les noves posicions de cadascuna de les cançons del calibre. Perquè mira, hi ha tres programes que no descansen a l'estiu. Un és el Maxi Flash, aquella sessió dels divendres i els dissabtes a la nit. L'altre, aquest Flash Matí en versió estiu. I l'altre, doncs, és el calibre 45. Programes que t'acompanyaran al llarg d'aquest estiu. Vinga, va, nova hora en marxa. Aquí l'Héctor Ortega. Sabeu que aquest dissabte tenim molta feina, moltes dates, molt territori a visitar per part dels de Flash FM. Aquest dissabte, per exemple, estarem al Baix Empordà. A les 3 de la matinada, el Bons, deixa de dormir. Ja està, pim-pam. Estarem a la pista del local social amb el Miquel González i el Jaume Riu. Com us dic, al Baix Empordà, al Bons, local social, Jaume Riu, Miquel González, festa Flash FM a partir de les 3 de la matinada i fins les 6 del matí. Dissabte 25 de juliol, festa Flash, al Bons, no us la perdeu. Així ho posem en marxa aquesta nova hora del Flash Matí versió estiu.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Fins a les 10 del matí. I ara amb una altra d'aquestes imprescindibles, per si us toca currar de bon matí, doncs que millor que fer-ho al ritme d'Anna Mena, Lola Índigo, sona Petitoa. Niño.

manos arriba. La manos pa' arriba. És el Pitbull. Amb un clàssic del, doncs, de tota la seva trajectòria, eh? Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'any 2012, echa pa' allà, les manos pa' arriba. Vosaltres, si esteu a la carretera, no, per favor, eh? No, no, no, no. El lloro... I mirada endavant. Nosaltres ja ens encarreguem aquí del ritme. Som el Flash Matí. Versió estiu, ja sabeu, de 7 a 10, cada dia amb vosaltres, eh? Ara mateix apropant-nos a un quart de 10, allà on sigueu, de tot el territori que abasta Flash FM, que abarca aquesta emissora. Gràcies per ser-hi. Romeo Santos és ara el protagonista. Amb Dardos.

0: les matides, tio. A Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: 5, 6, 7, 8, valorado.
8: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
9: en España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: ¿Ya tens el val escolar de 70 euros?
11: ¿70? Vols dir 60, oi?
10: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
12: Carinyo, ja sóc a casa.
13: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
12: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
14: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
16: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
17: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna al Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Ocean Desport.
18: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
19: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el

0: futur no s'improvisa, es planifica. Morbanc, tens un banc.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Flash FM Andorra, 93.8. Aquí no trobaràs debats profuns.
3: Hola, com et dius?
4: Què passa?
5: Me llamo Pedro.
3: Pedro, Pedro, Pedro.
2: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
6: El futur és ara.
2: Aquí només trobaràs...
7: Ritme.
2: Cançons que et fan pujar el volum, que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
7: Som Flash FM. I tu ets dels nostres. Flash!
2: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

altres cançons. Aquesta és la darrera, però es diu Moving to the Sun. L'escolteu a Flash FM. Bon dia a tothom. Moving to the Sun. Som al Flash matí d'estiu. Ara mateix les 9 i 24 minuts. Què tal, com esteu? És dimarts 21 de juliol. Sona el Quevedo. Ni borratxo.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 2:15. L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional com a investigat sobre el rescat de Plus Ultra. La declaració arriba l'endemà que Martínez enviés una carta al jutge José Luis Calama per col·laborar amb la justícia, on per primer cop implica l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui el projecte de llei antitabac, que preveu prohibir els espais sense fum a les terrasses, les platges i altres espais a l'aire lliure. Entre altres les novetats, la llei no només prohibeix que els menors comprin tabac, sinó que també els prohibeix el consum d'aquest tipus de productes. Pel que fa als nous espais on no es podrà fumar, s'incorporen els espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. I a Barcelona, un home ha mort apunyalat aquest dimarts de matinada a la platja de Somorrostro. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els esports. Més d'un 1.5 milió de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. El final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça Araujo ja s'ha incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge del grup. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

Arcángel amb el Bad Bunny. Això es diu La Jumba del 2023. Sembla tonteria, eh? Avui de nou el flash matí d'estiu. Avui us regalem entrades dobles perquè aneu al Mediterrània Festival el proper dissabte 1 d'agost a Roses per la patilla gratis a veure Mike Towers, JC Reyes, el Sisu, Pastis Wenry. Bueno, espectacular el cartell. La pregunta d'avui és la següent. Quin és el viatge dels vostres somnis? Podeu contestar a través del 628 06 05 13. De seguida repassem respostes.

0: Dimarts 21 de juliol. Bon dia, Jean Ponsa.
1: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Què passa, tio? Avui estem regalant també a tota l'audiència entrades dobles pel Mediterrània Festival. Perquè precisament Mike Towers és un dels caps de cartell d'un dels quatre escenaris. Bé, són quatre escenaris, eh?
1: Déu-n'hi-do, tu vas regulant.
0: Mike Towers, J.C. Reyes i tota la penya també, per exemple, de La Màquina, eh? En Sisu, Pastis, Wenry, Relajadita, Winson... Bueno, total, un festival espectacular. 1 d'agost a Roses. La pregunta d'avui, Jan, és... Quin és el vostre viatge dels somnis? Tu abans has dit quin?
1: Groenlàndia.
0: Groenlàndia, oh, la veritat.
1: Agafar una mica de fred, veus?
0: Groenlàndia. Repassem algun missatge a través del WhatsApp 628-060513. Hola.
2: Bon dia, Flash FM.
0: Què passa?
2: A mi m'agradaria anar-hi a México.
0: A México.
2: I també m'agradaria molt anar-hi al Mediterranean Festival.
0: Oh, ja, clar.
2: A veure si ens toquen aquestes dues entrades.
0: Molt bé, tio, ja has fet el primer pas, que és enviar un missatge, clar que sí. 628-060513, al WhatsApp del Flaix Matí.
3: Hola, Flaix FM, som en Marc i en Lua. I el nostre viatge de somnis seria anar a les Illes de Pasqua i nedar amb balenes, perquè, no sé, seria guai.
1: Adéu.
0: Home, amb balenes està guai, ara. O sigui, una cosa és veure-les i l'altra nedar amb balenes. Cuidao,
1: sí, sí, sí. Encara seràs al seu dinar.
0: No, home, no, per favor. A veure, teniu encara una estoneta per participar.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Abans de les 10 haurem ja enviat el missatge a la persona guanyadora d'aquestes entrades dobles pel Mediterrània Festival. Això ho farem al llarg d'aquesta setmana. Si avui no us toca, doncs demà podreu tornar a intentar-ho. En tot cas, no, no és un problema, això, eh?
1: Molt bé.
0: Hem de repassar el temps, Jan, tu diràs.
1: Doncs mira, avui és un dia una miqueta de tot. Tenim bastant de xafogó a bona part del litoral i del prelitoral, amb humitats molt elevades i alguns ruixats que han anat ja entrant mar endins. A hores d'ara en queda algun a punts del prelitoral de Barcelona. Poca cosa, mullant una miqueta al terra i poca cosa més.
0: Vale.
1: Tot a l'espera d'un dia, doncs, en principi, força tranquil al matí, amb més sol, més núvols a les comarques del sud, i a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu que podrien deixar algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa. En un dia també on les temperatures màximes pugen per sobre els 40 graus a l'interior de les comarques de Lleida, és a dir, el Pla de Lleida. És aquí on hi ha un avís per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, ja veus, un dia de calor a l'interior i xafogó a la costa, sobretot.
0: Dèiem
1: tant,
0: també abans fa una estona que no es tracta tampoc de la quarta onada de calor.
1: Correcte,
0: encara.
1: No, és un pic de calor, no... perquè no és general l'onada de calor, ni aguanta suficients dies. Ja. És un pic de calor, tot i així, doncs farà calor, sobretot a punts de l'interior avui. Per tant, ja veus, seguim amb aquesta tònica d'aquest estiu cada cop més infernal, si em permets l'expressió.
0: Repassem temperatures d'ara mateix, va.
1: Doncs mira, Barcelona, 11 agradables, 28 graus i mig. Ascó, a la Ribera d'Ebre, 25 graus i mig. A Muntanyola, Osona, 25 graus. Acabem Artés, al Bages, amb uns 22 graus i mig. Aquí fa una miqueta més de fresc.
0: Molt bé, Jan. Fins demà, tio. Gràcies.
1: Demà.
0: Sona Flash FM, loco, loco!

Un dels himnes de Juan Magán és aquest, Se vuelve loca. Tra, tra, tra. Una que probablement soni aquest divendres 24 al Passarela d'Empúria. Brava, Sergi Domena és el convidat d'aquest divendres 24 al Passarela, que fan la White Party. Imprescindible anar de blanc aquest divendres al Passarela, d'acord? Sergi Domena com a convidat des de Flash FM. 3 quarts i 2 minuts de 10 ara mateix del dimarts. El Flash matí d'estiu sona Jamaican.

Aquesta va ser la col·laboració del Sebastián Yatra i l'Abad Gyal de fa unes quantes temporades amb la tonteria. 2 AM. És dimarts 21 de juliol. Molt bon dia, som al Flaix Matí d'estiu. De seguida repassem l'informatiu, els titulars del dia amb el Flaix Informatiu. Abans, Elena Rose, acompanyada de Manuel Turizo. Aquesta és nova, la setmana. Vamos a...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Des de primera hora del matí hi ha una quinzena d'estacions de Rodalies sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Lleida i la Plana Picamoixons. Adif ja està treballant per arreglar-ho, però de moment no hi ha previsió de quan estarà resolt. Per això Renfe ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que fan el trajecte per carretera. D'altra banda, el Tribunal de Comptes ha donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'excàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia. Això arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la seva legalitat, però tot i la resposta a les seves qüestions, el Tribunal de Comptes de moment no aplicarà l'amnistia. I a Barcelona, un home mort apunyalat aquest dimarts de matinada a la platja de Somorrostro. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia un ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. Els esports. Més d'un 1.5 milió de persones han celebrat aquest dilluns el segon mundial aconseguit per la selecció espanyola de futbol. El final de festa s'ha fet a la plaça Cibeles, on més de 100.000 persones s'han aplegat per aclamar el combinat de Luis de la Fuente. Al marge de la selecció espanyola, el Barça Araujo ja s'ha incorporat als entrenaments, tot i que ha treballat al marge de l'equip. El defensa uruguaià segueix a l'espera de rebre l'alta mèdica per la seva lesió al mundial.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Una de más és el títol d'aquesta cançó de Mike Towers, el megacrack de la setmana. Una de más. Són les 10 i 4 d'aquest dimarts. L'estiu passa molt ràpid, les oportunitats també. L'estiu és ara, per tant, descobreix descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana, bueno, de tot, eh? L'estiu és ara amb el carnet jove. Aquesta setmana, si vols festivals, tens un 10% de descompte per l'Empordà Music Festival i un 15% pel Share Festival, amb el codi promocional del carnet jove. Ai, si encara no tens vacances organitzades, el carnet jove també t'ajuda a moure't un 10% de descompte en vols amb Singapore Airlines, amb 10 quilos extres d'equipatge i un canvi de data gratuït. Un 10% també amb vols operats per Iberia, Iberia Express i Air Nostrum, i un 10% amb Air Europa. També tens un 30% de descompte amb Grimaldi Lines per viatjar amb vaixell a Roma o Sardenya amb la bici de Frank. I recorda que el carnet jove forma part d'EIK, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa, i inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals pels teus viatges fora de l'estat. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. I descarrega't l'aplicació si vols tenir sempre els descomptes al teu mòbil. Nova hora en marxa de ritme. Què tal, com esteu? Bon dia. Escolteu Flash FM, eh?
1: En directe, Héctor Ortega.
0: I el ritme aquí no s'atura. Tenim preparats els Figaflauas, a Cano, el Fercho o aquests, Aïssa, RUFV, Kremli. Muchacha!

1 de juliol a Flash FM, Jayco, J Balvin, Bad Bunny. Un tema del 2019, el remix del No Me Conoce. Escolteu La Que Manda, un quart d'onze gairebé, ara mateix. Sona Shakira al costat del BL des de Barranquilla. Això es diu Algo Tu.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: El Baifo és el nom del darrer disc del Quevedo, des de les Canàries, en aquest cas amb la nova línia, amb aquesta proposta que és de les que més li han funcionat. El Golpito.
1: Vale.
0: Vale. Escolteu Flash FM, l'emissora del ritme. Què tal, com esteu? Aquí l'Ortega, repassant aquí una miqueta el bo i millor del ritme per vosaltres, per aquells i aquelles que no teniu pas vacances i esteu aquí a l'altra banda, eh? Què hi farem, tu? Nosaltres tampoc, saps què vull dir? Per tant, estem tots aquí a una, eh? A una. Camí a 11:15. Recordeu que tenim moltes festes Flash FM, moltes parades del Flash On Tour. Una d'elles serà la propera setmana. Ens marcarem un dijous molt tonto, a la ràpida. El proper dijous, no aquesta setmana, sinó la vinent. Jo us poso ja en situació perquè us marqueu la data al calendari. El proper dijous, 30 de juliol, estarem a la Festa Major de la Ràpita. Flash On Tour amb el Sergi Domena, el Jaume Riu, qui us parla, l'Héctor Ortega. Us esperem a partir de 11:45 de la nit a la Zona Jove, a l'antiga Llotja de Peix de la Ràpita, per la Festa Major d'aquella zona que, doncs, ha triat molt bé, en decidir, doncs, contractar Flash FM. Què us he de dir, no? Què us he d'explicar, no? Bueno, portarem moltes samarretes, que ho sapigueu, 30 de juliol, dijous de la setmana vinent, la Zona Jove de la Ràpita serà la ubicació escollida per una d'aquestes parades del Flash On Tour de cara a aquesta recta final del mes de juliol. Vinga, va, i ara continua això amb Caro, Justin Quiles. Aquesta es diu Olvidarnos de Todo.

Aquest és el Feid, el Fercho en solitari, amb una de fa un parell de temporades, 2024. Era quan presentava aquest Luna. Avui el recuperem de nou en aquest dimarts 21 de juliol, quan passen 3 minuts de 11:15. Què tal, com esteu? Mora, Zetangana, és una altra d'aquestes col·laboracions de luxe que no podíem deixar passar avui. Droga.

És el punto G del Quevedo des del primer àlbum, aquell Donde Quiero Estar, que no era una pregunta, que sabia que volia estar precisament allà, eh? Ha trobat el seu lloc, sens dubte, Quevedo, punto G, l'escolteu a Flash FM. Potser vosaltres preferiríeu estar al Brunch Electronic Festival, i no m'estranyaria, eh? Aquest estiu arriba de nou al Brunch Electronic Festival 2026. Flash FM és l'emissora oficial d'aquests 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Amb més de 90 artistes en 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Artistes com Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Pritz i molts, molts, molts més. Una miqueta de house, techno, live shows i un any més també amb les afterparties oficials d'aquest festival a 4 sales icòniques de Barcelona que són l'Input, l'Upload, l'Aterratge i el Nacar Club. Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost, Flash FM, emissora oficial. Teniu les entrades disponibles a brunchelectronicfestival.com. I això continua ara amb la cançó del Mundial. Escolta, jo crec que Shakira va donar sort a la selecció, eh? Bueno, va jugar molt bé, també. Tot s'ha de dir, eh? Dai, dai! A la que manda, Flash FM.

solo son mil cosas. No, son unas cuantas cosas, aquí. Tenim molt bona memòria, aquest parell. Lola Índigo, Manuel Turizo. Fa dues temporades. 2024, mil coses. Vinga, va. A Flash FM, ja sabeu, la del ritme. Bon dia. Són pràcticament les 11 del matí. Arriba ara mateix el torn de les K-pop Demon Hunters. Quin himne, tu, quin himne. Golden. Golden.

vocals, Plan B, aquesta formació mítica, històrica, un integrant dels quals és el Chencho Corleone, que ara tenim a tantes altres cançons col·laborant. En aquest cas, eren Chencho i Maldi, sota el nom de Plan B, i aquesta cançó del 2015, anomenada Fanàtica Sensual, la que ens apropa a les 11 d'aquest dimarts, aquest 21 de juliol. Escolteu Flash FM, l'emissora del ritme, ara amb Latini des de l'Argentina, acompanyada d'Ulises Bueno, Dos Amantes.

0: temazos i també de liderar aquesta llista, la nostra, la de Flash FM, al calibre 45. La Graciosa, de nou, aquesta setmana també, doncs, lidera. I ben merescuda, aquesta plaça, eh? El calibre 45, número 1.
1: En la Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Quevedo amb Elvis Crespo, la Graciosa, Flash FM, engegant aquesta nova hora a les 11:04 d'aquest dimarts 21 de juliol. En la Graciosa, la vida és més sabrosa. I per una nit ben sabrosona, també us heu d'apropar aquest dissabte 25 de juliol a Albons. Festa Flash FM al Baix Empordà, Albons, amb el Miquel González i el Jaume Riu. Seran els encarregats de posar cap per avall la pista del local social, d'Albons, aquest dissabte. Festa Flash FM des de les 3 de la matinada i fins les 6 del matí. Miquel González, Jaume Riu, samarretes de Flash FM i 3 hores de sessió per no parar de ballar en tota la nit. Local social d'Albons, aquest dissabte 25, Festa Flash FM. Per tant, no hi falteu, no us ho perdeu. This is Flash FM. Nosaltres posem en marxa aquesta nova hora. Tenim preparat aquí el Bad Bunny, l'Anna Mena amb la Lola Índigo, per exemple, o Marc Curs. No es voldrà perdre aquesta cita diària amb Flash FM. Abans, Jay Wheeler amb el remix d'Omar Curs, de Lejitos.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Vinga, va, merci per ser-hi.

És el so d'Omar Montes amb el Psycho, descrivint doncs, una història d'amor a la seva manera. Con arena i sal, es van enamorar a primera vista aquests a la platja. Que no estaria malament, no?, com a pla de dimarts, poder apropar-te a la platgeta, gaudir una miqueta d'aquest estiu. Si pel que sigui no és el vostre cas, ja esteu al cotxe o a la feina, amb el poder del ritme de Flash FM, bravo, heu escollit la millor emissora, va. Sona Bad Bunny, Nueva York. Sí.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a

0: Cal Desengordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

És una cançó que té tots i cadascun dels ingredients necessaris per ser cançó de l'estiu, aquest 2026. Una lletra que s'enganxa, un ritme que també s'enganxa i de valent, i dues artistasses al darrere, Ana Mena, Lola Índigo, es diu Patitoa. I l'emoji d'un cor, ja que t'hi poses, no? Fem un romàntic tot plegat, eh? Camí a 11:45, què tal, com esteu? Escolteu Flash FM, la del ritme, i ara una altra d'aquestes 100% d'estiu. Elegància pura, amb Omar Kurz des de Puerto Rico, sona Coco. Calienta.

Laia, però per què ens hem d'amagar si ja és evident que tu me gustes, jo te gusto, i ja està, si està tot fet, saps? És el BL, en aquest cas, amb la producció d'un dels mestres. El que produeix pràcticament tota la música reggaeton, gairebé. Obi on the drums, mi refe a Flash FM en aquest dimarts 21 de juliol. Manuel Turizo és el protagonista. Deixa clar que per un pendejo no se llora.

Després, pocs mesos després, va publicar aquest Peligrosa. Us parlo del Floyd Menor, des de Xile. Avui de nou sonant a Flash FM. Ja sabeu, l'emissora del ritme. Què tal, com esteu? Bon dia, si ara connecteu aquí amb nosaltres. Gràcies per triar Flash FM també avui. Espero que repetiu, eh? Enlloro perquè aquest cap de setmana tenim molta feina, tenim jaleo, i aquí ja ens agrada. No volem parar, tampoc en sabem, per tant, todo bien, todo bien. Divendres tindreu a Sergi Domena com a DJ convidat al Passarel·la d'Empúria. Brava, poca broma, que aquest dissabte, perdó, aquest divendres, fan la White Party. Importantíssim, imprescindible, vestida blanca aquest divendres a la White Party del Passarel·la Empúria. Brava, ens han promès una miqueta de Remember, eh? Aquí ho deixo, perquè ho sapigueu. Divendres, Empúria Brava. White Party al Passarel·la amb en Domena, que també estarà dissabte, en aquest cas, però a Terres de Lleida, a Raïmat. Enguany, de nou, té lloc al Canyafest, ja hi vam estar l'any passat, i aquest estiu del 26 hi tornem, dissabte 25. Canyafest, en aquest cas, també amb el Sergi Domena des de Flash FM, i una nit carregada de DJs estarà a l'Abel Purroi, estarà també el Fernando Moreno, que diràs, qui és aquest Fernando Moreno? Doncs és el que va fer la remescla de La Potra Salvaje, eh? Amb el Didac Cellist i els Led Boys. Això serà dissabte a Raïmat. Per tant, serà per opcions, eh? Teniu Flash FM repartit, diguéssim, partit en moltes parts aquest cap de setmana, moltes ubicacions i molt territori que abarquem aquest cap de setmana. Si aneu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, ho teniu tot, tot, tot ben detallat. Vinga, va, ara. Loco, loco. Gordo sona.

Una de les cançons històriques, una de les més icòniques del Benito, del Conillet, del Bad Bunny, en aquest cas amb Tiny, a la producció del Callaita. L'escolteu de nou a Flash FM en aquest dimarts, ara a Pujant les Revolucions.

0: El títol és aquest, Colona, la proposta de la Bichota, la Karol G, acompanyada del Peso Pluma, el mexicà, amb aquesta cançó que ens apropa al migdia, a les 12 d'aquest dimarts 21 de juliol. Què tal? Escolta, dama més, eh?
1: A Flash FM, Héctor Ortega.
0: Per part meva, demà us espero al Flash Matí d'estiu. Tindrem més entrades pel Mediterrània Festival. Ara s'hi posa l'Armand Maravalle. Us deixo amb aquesta, la Villa. Som-hi, va! Yeah.

0: Aquí la teniu, el mega crack de la setmana. Una de Mas de Mike Towers. This is Flash FM. Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova hora al poder del ritme de Flash FM. L'Héctor Ortega, que ja va desfilant, i em quedo jo, que sóc el Maravall, amb vosaltres. Us acompanyaré fins a les 5 de la tarda, 5 horetes de bona música, de bon ritme, de bon rotllo.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Vinga, va, que ja és dimecres, tenim mitja setmana a Coll avall. Espero que tingueu bon dia. És dimarts? És veritat, és dimarts. L'Héctor m'està mirant dient, no, Maravall, què dius que és dimecres? Efectivament, família, és dimarts, són les 12:04 del matí. Anem a fotre-li una mica de batgal amb Chencho Corleone.

Molt bé, molt bé, molt bé. Animant aquest dimarts. Sí, senyora, sí, senyors. Saps què passa? Que hi ha un rellotge aquí a l'estudi que posa dim, i he pensat dim de dimecres. I era dim de dimarts, el dimecres el posa dic. Escolta, Flash FM, el poder del ritme. Sonava Vaina Local en directe quan passen gairebé 10 de les 12. Anem amb una mica de Bizarrap. De totes les sessions, la que hem triat aquesta hora és la que comença amb aquestes trompetes i la veu és la de Daddy Yankee. Just després, una mica de Lola Índigo i Quevedo. Bon dia, família.

0: un 8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre

0: Aquí la teniu, és l'èxit més recent del francès al marsellès Hugel, o Ugel, si volem pronunciar-ho bé. Això es diu Movinto de Sant, l'ha fet amb una estrella, una cantant com la copa d'un pi, la Ultra Naté, des dels Estats Units. La Ultra Naté, que per si no ho sabíeu, era la cantant aquella que cantava fa una pila d'anys el You're free to do what you want to do. Doncs aquesta mateixa, fixa't, quines coses. Anem amb Juan Magán i Omar Montes, això es diu Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És un tio que és un especialista en ajuntar la vibra dance amb aquestes bases mig de hausete amb el rotllo urbano. És el Cano, amb això que es diu Se Pone Las Nike. Que, per cert, si us mola el rotllet electrònic, doncs us he d'explicar una coseta, que és la següent. Mira, ara que d'això... Mira, farem el play aquí. No, espera. Mira, saps què? Us ho explico després. No, perquè és que és molt gros, us ho explico després. Anem posant una mica de Farruko amb Gracie i Steve Aoki. Això es diu Ya Pa' Qué.

un reggaeton de cap a peus aquest, eh? Fixa't. Un èxit absolut aquest estiu. Sincerament, han donat amb la tecla. RV, FV, el seu col·lega Aïssa. I la producció, pues, de Crimly, que no conec, però que segur que també és molt bo. Això es deia Muchacha, sonant en directe a Flash FM quan passen 7 minuts de quarts d'una del migdia. Ei, anem a optar per Bad Bunny, que feia estoneta, i aquesta que es diu EO.

passa un minutet de tres quarts d'una del migdia. Escoltes Flash FM, el poder del ritme, amb una mica de Bizarrap al costat de Young Miko, la sessió número 58 de 66 del productor argentí. Tema que fa venir ganes. De què? D'estiu? De festival? Voleu festival? Doncs vinga, va. Aquest estiu, què? Què arriba? Ja ho saps. El Brunch Electronic Festival 2026, amb 3 dies non-stop d'electrònica al Parc del Fòrum, més de 90 artistes, 6 escenaris, amb Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Trenada, Eric Pritz, etc. Hi ha house, techno, live shows, i a més tornen els after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona: Input, Upload, L'Aterratge i Nàcar. Del 7 al 9 d'agost, Brunch Electronic Festival. Entrades a brunchelectronicfestival.com. Flash FM, som emissora oficial.

0: Aquí estem repartint ritme, repartint il·lusió, repartint joventut, el ritme de Quevedo i la nova línia. Estem donant aquest copet d'energia, aquest golpito, que és com es diu això, clar que sí, des del Baifo, vale?
1: Vale.
0: Perfecte, maco. Va, que arribarem a la una, ho farem amb Elena Rose i Manuel Turizo i la seva cançó més nova, molt xula, per cert. És això, tan tranquil·let, que es diu La Setmana. La Setmana.

0: tothom dempeus, senyores i senyors, nens i nenes, petits i grans, els d'aquí i els d'allà, per rebre el que és una setmana més el nostre líder, el nostre número 1 de la llista del calibre 45. Això vol dir que l'esteu votant, això vol dir que us està agradant, això vol dir que no us encanseu. És La Graciosa del Quevedo al costat de l'Elvis Crespo. Un tema, sincerament, collonut. És collonut, sincerament. És festa, és alegria. I és l'Elvis Crespo cridant una mica aquí al final. Vinga, va, anem, que sonin els pitos. This is Flash FM. Efectivament, companys, companyes, hem començat nova hora, són la 1 del migdia i 4 minutets. Què tal, com esteu en aquest matí de dimarts, ja encara en el migdia? Com estan els ànims? Com va la caloreta per aquí dalt, per allà baix? Sí, estem bé? Doncs vinga, va, jo us acompanyo fins a les 5. Encantat de fer-ho, vale? Sí?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Perfecte, aquest sóc jo. Doncs vinga, anem amb una cançó que jo pensava que ja li diríem bye bye, però no, no. Encara seguim cantant-la. Die, die. No, bye, bye, no. Die, die. És la Shakira amb el Burna Boy.

Això va ser el rebentavistes de l'any 2021, d'aquell estiu, eh? Pepas, del Farruko, una cançó que sonava a qualsevol discoteca. Jo crec que si anaves a qualsevol illa perduda del Pacífic, trobaves un beach club on sonava el Pepas i la gent se la sabia. Quin himne! Sonant en directe a Flash FM quan passen 10 de la 1. Anem amb BL i Westcall. A continuació, La Plena. La Plena.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Añós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10 Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Añós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a Andorra Telecom.

Bona dupla. Diria que és la primera vegada que col·laboren, que fan un tema junts, i els ha quedat fantàstic. Anna Mena i Lola Índigo, dues reines, amb això que es diu Petitoa, un dels èxits d'aquest estiu 2026 a Flash FM, sonant per qualsevol de les nostres freqüències, també per l'app, per la web, a tot arreu. I també som a les xarxes, evidentment. Per tant, escolta, seguiu-nos, feu-nos follow a l'Insta, no? Per exemple, dic jo, eh? Que, per cert, tenim un sorteig, eh? Estem regalant entrades dobles VIP pel Festival Brunch de l'agost. Per tant, escolta, seguiu-nos i entreu al sorteig. Aviam si us toca. Flash. Sort a tots, sort a tots, sort a tots. Vinga, anem amb J.C. Reyes, un tio que també, un dels habituals de la casa, amb aquests, saps que no falla. Això es diu Loquita. Loquita.

Aquí va tenir vista l'Ozuna, eh? Va veure que la cançó de Caramelo li havia quedat perfecta, se li havia enganxat, s'havia fet viral, i va pensar, amb qui puc fer el remix? Doncs mira, amb la Karol G i el Mike Towers. Bona tria, la veritat. Fa molta festa, aquesta cançoneta, que per cert, festa? Doncs vinga. Aquest dissabte, 25 de juliol, ojo, perquè a partir de les 3 de la matinada, el Bons no dorm ni Cristo. La pista del local social del Bons, l'Empordà, es converteix en territori Flash FM amb les sessions del Miquel González i el Jaume Riu, amb els temes més potents, amb samarretes i amb sorpreses. Bueno, festa Flash FM des de les 3 de la matinada fins a les 6 del dematí. Prohibit, prohibit quedar-se quiet, prohibit anar a dormir. 3 hores per no parar de ballar. Aquest dissabte 25, festa Flash FM, se va liar parda, se va haver un follón que no sabe ni dónde se ha metido, que deia aquell... El Bons a l'Empordà, us hi esperem, clar que sí, vinga.

És, sens dubte, una de les cançons d'aquest 2026, eh? El Google amb aquest Jamaican Bam Bam, que, per cert, no sé per què es diu Jamaican, si a la lletra em sembla que no ho diu en cap moment, no? No sé si és que jo no l'he pillada del tot, la lletra. Tampoc és que s'entengui gaire el que canta aquesta dona. De fet, és una vocal de fa molts i molts anys, però vaja, en qualsevol cas, si vosaltres sabeu, ja ens ho explicareu. Sona Flash FM, són la 1 i 41 minuts, escoltes el poder del ritme, anem a comptar ara amb el rei, el conejo malo.

És Juan Magán amb el seu Electro Latino, aquest cop al costat de DCS, fa ja que 14 anys que va sortir això que es diu Angelitos y Nalas, un èxit d'un rebentavistes de la festa, està clar. Es nota una mica, no?, l'edat d'aquest tema ja, vull dir, se li noten els anys, però tot i així, doncs continuem optant amb ell de tant en tant aquí al Poder del Ritme. Això és com un cotxe d'aquests de fa 15-20 anys, saps? Es nota que són bons, però tot i així, pues, una mica sí que se li nota algun rascunyo, alguna coseta. Anem amb Kid Voodoo i J.C. Reyes, va!

Vinga, de cop i volta hem convertit això en una fira, eh? La música sonant, sona la morotxa, la rana loca, el tren de la bruixa, les escopetes, etc etc. Eh? Una mica de festa, clar que sí, la morotxa. Va, que en 6 minutets arribarem a les 2 del migdia. Ho farem amb Siderland, el nou remix, nou de trinca, del Tot Tot Turu.

0: Amb una més li va bé el tio, eh? El Mike Towers només en demana una més. No n'ha tingut prou, eh? No n'ha tingut prou. Mira que li posem moltes cançons aquí i ara una més, una na més que li posem aquí al poder del ritme de Flash FM. És el megacrack de la setmana, que sonin els pitos. This is Flash FM. Efectivament, hem fet servir el nostre megacrack per començar nova hora. Què tal, família? Són les dues del migdia i tres minutets. Com esteu? Com van aquests ànims de dimarts? Què tal la calor? Què tal el temps? Està una mica tonto el temps, eh? Ahir quan vaig sortir d'aquí vaig anar a la platja i em va ploure. Cap Déu.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Anem a enviar-li un shout-out al tio aquest.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: És el Mové Joe, amb aquest tema que es diu Maladí, que ho està rebentant aquest estiu. Ja us dic, eh? Hi ha com aquesta boira, aquesta... que si no sé què, que si és sorra, que si és neblina, saps? Com una boirina. Bueno, escolta, a passar la calor i a refrescar-se amb Flash

la connexió entre Colòmbia i els Estats Units, eh? La Nicki Minaj col·laborant, sumant-se al carro de la Karol G per fer aquest Tusa de l'any 2019. No sé si teniu, per cert, plans per aquest dissabte, sobretot la penya de Pineda de Mar i voltants. Us he d'explicar que aquest dissabte, 25 de juliol, torna el Tardeo and Shopping, que organitza l'Associació de Comerciants i Empresaris de Gent de Pineda de Mar, i aquesta edició la fan amb nosaltres, amb Plaça FM. A partir de les 6 de la tarda, un munt d'activitats, amb comerços oberts, amb promocions especials, molt d'ambient al carrer, en general, bueno, té molt bona pinta. I a partir de les 10 de la nit, a més, el Miquel González de Flash t'espera amb el millor ritme de Plaça FM a l'escenari de la Plaça Espanya de Pineda de Mar. Recorda, això és aquest dissabte, Tardeo, musiqueta de Flash, aquest 25 de juliol, Tardeo en Shopping de Pineda de Mar. Com vine, compra i participa. Baby.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

Aquest no és un reggaeton d'aquests tranquil·lets, estiuencs, que si afrobeat, que si... No, no, no, això és contundent. És una mica de perreo hasta el suelo. Es diu Muchacha i sona a Flash FM. Cançoneta que han fet els companys Aïssa amb RVFV. I tinc ganes de quedar-me amb aquest rotllo, eh? Reggaetons encara contundents, moderns, actuals. Anem amb el següent. Aquesta és també com l'anterior. I tot el que estigui Omar Curt i Ñengo Flow més o menys és d'aquest rotllo. Ja te la coneixes. Reggaeton contundent d'aquest 2026 es diu Forever Tugantel.

Aquest parell seuen a la taula privilegiada dels més grans de la indústria del reggaeton en els últims anys, Rauw Alejandro i Bad Bunny, que segurament també seu a la seva pròpia taula. Perquè està, doncs, realment a un altre nivell. Això es deia, què passaria? Col·laboració que van fer fa uns anyets el Rauw i el Benito, sonant a Flash. Passa un minut de quarts de 3 de la tarda. Mira, anem a mirar una mica més de reggaeton. Anem a tornar a obrir el capítol de El Baifo, el nou àlbum del Quevedo. Això es diu Ni Borracho. Hoy me

Aquesta és obra del Francesc Hugel i es diu Moving to the Sun, movent-nos cap al sol, tot i que aquests dies últimament amb tanta com pols subsahariana, boirines, núvols alts i tal, no estem gaire moving to the sun. Estem una mica més aviat moving to the núvols aquí a Catalunya aquests últims dies. Ah, bueno, en qualsevol cas, jo ja no sé si faci sol o no, fa una calda de caldeu. Estem en onada de calor ara, avui, o no? Estem a la tercera, a la quarta, a la cinquena ja, perquè les temperatures, tot i així, déu-n'hi-do, 37, 38 graus per allà on miris. Per tant, escolta, si passeu la calor, ja sabeu, refugieu-vos, una mica de Flash FM, una beguda fresqueta i una mica de Camins, Somnis i Promeses, que és la nova versió del Sopa de Cabra al costat de la Su i el Món DJ.

0: No sé tu, però...
1: Això es diu Exclusivo Remix, un tema que ens serveix per anar fent boca de cara aquest cap de setmana. Ja sé que només estem a dimarts, però vaja, escolta, ja sabeu, aquest dissabte 25 de juliol tenim, per exemple, el Tardeo en Shopping de Pineda de Mar amb el Miquel González fotent canya des de ben aviat. També tenim el Domena arraimat a les festes i també a la Bordeta, després a Lleida. També serem jo mateix i l'Héctor Ortega a la Fuliola i, a més, també aquella nit de dissabte... 25 de juliol, a partir de les 3 de la matinada, ojo, perquè el Bons, el Baix Empordà, deixa de dormir, perquè ja veuràs tu, la pista del local social, allà al Bons, es convertirà en territori Flash FM, amb les sessions del Miquel González i del Jaume Riu, amb els temes més potents, aquells que vols escoltar i aquells que no sabies que vols escoltar, ja saps per on vaig, amb samarretes que portarem i moltes altres sorpreses. Festa Flash FM, des de les 3 de la matinada fins a les 6 de la nit, aquest dissabte, prohibit quedar-se quiet 3 horaques per no parar de ballar ni un instant, eh? Ja ho saps, aquest dissabte 25 de juliol, Festa Flash FM a Albons, vale? Sí, queda clar? Mira, hi vaig estar un parell d'anys a la Festa Major d'Albons. No hi havia Festa Flash i ja es va liar una de bona. Imagina't quan vinguem nosaltres aquest dissabte. Per tant, imagina't, eh? Penya de l'Escala, penya de Torroella de Montgrí, gent de Portllà. Ja sabeu, ja teniu plan per aquest

Són les Nueva Línia, acompanyant el Quevedo amb això que es diu El Golpito, eh? Le pedí a Dios por tus labios para que me dieran besitos. Bueno, pues aviam si tens sort, noia. Bueno, noies, bona sort amb això. No va ben bé així, el de demanar-ho, aquestes coses. Però bueno, bueno, vale. Va, que en 4 arribarem al punt de les 3 de la tarda. S'està passant rapidíssim avui, eh? Aquest dimarts, amb molta música, amb molt de ritme, com sempre aquí a Flash FM, marca de la casa, marca de la casa. Va, seguim. Aquesta melodia, aquests tons, aquestes notes, ja les coneixes. Arribarem a l'hora en punt amb això. Mora, el porto-riqueny, amb el gallec Cetangana, aquesta cançoneta que es diu Droga.

0: Vinga, som-hi. En aquesta primera setmana de temporada d'estiu 2026 a Flash FM, ja passada la temporada regular, amb programació estiuenca, doncs aquesta setmana, una vegada més, el nostre número 1 torna a ser la Graciosa Quevedo, al costat d'Elvis Crespo, sempre tan eufòrics ells, clar que sí, molt bé, maco. This is Flash FM. Hem començat nova hora, per tant, amb el nostre number one. Què tal, família? Com esteu? Esteu treballant? Esteu corrent o esteu de vacances? Que jo sé que hi ha algú que m'escolta de holidays, de vacances des de la platja, des de la piscina. Enhorabona. Aquí estem per acompanyar-vos, sigui on sigui. Clar que sí. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo i encara em quedo un parell d'horetes més amb vosaltres. A la tarda s'hi posarà el Tomàs a partir de les 5. Per tant, escolta, 24-7 aquí acompanyant-vos amb el millor ritme. Som-hi.

Aquest és el Sech, que l'any 2021 ho va patar amb aquesta cançó que es deia 9-11. I va pensar, li farem un remix. Va trucar al seu col·lega, el Jayco, Jay Cortés, i el tio, el Jayco, li va dir, home, clar que sí, germà, pots comptar amb mi. I van fer això, el 9-11 remix. Va anar més o menys així la cosa, segurament, segurament. Passant 10 minuts de les 3 de la tarda, escoltes el poder del ritme, la Flash. Anem amb el Rels B, i això es diu Tu vas sin.

0: fue verte y se me remontó un poco. No sé cómo decírtelo. Es que...
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.

Aquí teniu això que es diu Petito, un dels èxits d'aquest estiu. Ha aterrat amb força Anna Mena i Lola Índigo, que a més em sembla que ahir diria que la van interpretar en directe en les celebracions que van fer a Madrid la selecció espanyola, tot l'equip i tal, i van sortir l'Anna Mena i la Lola Índigo. L'Anna Mena portava la samarreta de, amb el número 7, amb el número del Ferran. Jo no vull dir res, eh? Però aquí, igual, hi ha marro o no hi ha marro? Què hi ha aquí? Què hi ha per aquí? Aviam si el Ferran farà encara un altre gol a part del de la final. Ferran! 3:24, anem amb Shakira i BL. Això es diu...

Hem tirat enrere fins a l'any 2014, 12 anys, per recuperar aquest Travessures del Nicky Jam. Quan són quarts de 4 de la tarda, anem a tirar algú ara molt més recent, va. Què us sembla el de Lejitos Remix?

aquesta història de dos amants, es diu així, dos amantes, explicada, narrada per aquest narrador, que és Latini, al costat d'un tal Ulises Bueno, serònim per fer això, que explica, doncs, això, que l'amor de vegades fa per a boig i boja a la penya. Normal. El que no farà per a boig, per exemple, perquè sabem claríssim que serà increïble, és aquest Brunch Electronic Festival que viurem aquest estiu 2026, 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Més de 90 artistes, que es diu aviat, 6 escenaris, una celebració a l'aire lliure en tota regla. Paul Kalkbrenner, boh, quina aura que té aquest tio. Floating Points, Kate Renada, Eric Pritz i molts més. Hi ha house, hi ha techno, hi ha live shows, i a més amb els after parties oficials a les sales Input, Upload, La Terrazza i Nàcar, o sigui, Luz de Gas. Vale? Brunch Electronic Festival, apunta't la data, del 7 al 9 d'agost. Si vols entrades, brunchelectronicfestival.com. Flash FM, evidentment, som emissora oficial.

Això es deia Bailar, tu, un rebentapistes des de fa 10 anyets, 2016, de Horro. Al costat d'aquesta veu, que us sona, no?, qui canta en aquesta cançó, en aquest Bailar. Us sona o no us sona? Direu, ostres. Clar que sí, és l'Elvis Crespo, el que canta amb el Quevedo a la cançó de La Graciosa, el nostre número 1, per si no ho sabies. Doncs és el mateix tio, l'Elvis Crespo. Un grande, la veritat. Anem amb Elena Rose i Manuel Turizo, a Flash.

Són la Chanel i l'Abraham Mateo, la Chanel, aquella que va anar a Eurovisió i ho va fer força bé, la veritat, per lo que sol ser habitual en les representants de Televisió Espanyola, d'Espanya a Eurovisió. Em sembla que va quedar tercera. I l'Abraham Mateo diria que no hi ha anat, diria. Però també el veig, participant en un concurs com Eurovisió. Estem a punt d'arribar a les 4 de la tarda. Ho farem amb Bad Bunny, abans, però, amb els Figaflaues, una bona dosi de gresca.

0: Fa uns dos mesos, més o menys, que el Mike Towers va treure això que es diu Una Namás, i per mi que no cal que tregui res de nou en els propers, vull dir, en un temps llarg, perquè aquesta la seguirem posant, eh? És un dels temes més importants, més calentons aquest estiu. De fet, és el nostre mega crack de la setmana. This is Flash FM. Per això hem començat nova hora amb ell. L'última que passem junts, que a les 5 ja sabeu que s'hi posa el Tomàs aquests dies, el Tomàs Poal. El rebrem d'aquí una estona. Per tant, encara jo posant-te ritme en aquesta tarda de dimarts, que s'està passant volant, eh? Jo m'hi he posat a les 12 i se m'està passant això, que gairebé ni ho estem veient, tu. Això és bona senyal.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Sí, sí, això vol dir que ens estem passant bé, que estem posant bon ritme i que ens estem passant pipa. Clar que sí, connectats, com sempre, connectades a l'emissora del ritme. Flash FM. Anem amb Cano i Justin Quiles.

Aquí el teniu, el Henry Méndez, tot i ser dominicà, un tio importantíssim dins de l'escena de casa nostra. Jo crec que hi ha hagut gent de fora que per menys li han donat una creu de Sant Jordi, per tant, no sé què esperen. Aquesta declaració d'amor tan festiva es deia Mi Reina, ja la coneixes, evidentment, perquè té més anys que el Nabeu, però escolta, molt xula, l'hem recuperada. Flash! Vinga, va, anem cap a Corea amb les K-pop Demon Hunters.

0: 8. El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna al Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com, la prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840, 850-840, tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: El nostre so és únic.

Tema crucial, tema important aquest estiu, es diu Muchacha, d'Aïssa, amb R-U-B-F-U-B. Bona col·labo aquesta. De fet, es situa tancant el top 5 del nostre calibre 45, la nostra llista d'èxits, en cinquena posició, després d'allà unes quantes setmanes en llista, eh? Volem si aconsegueix pujar, baixar, o què carai fa. Ja sabeu que podeu entrar, eh? A flashfm.cat/calibre45 per votar-les. Fletxeta amunt o fletxeta avall, vosaltres decidiu. Aquesta també està a la llista, també està al calibre, bastant més avall, però també ja porta moltes més setmanes. Por un pendejo no se llora.

Un absolut himne. Jo crec que hi ajuda tant l'orquestra aquesta de fons amb vent, corda i tots els instruments sonant i la veu triomfal del Quevedo amb això que es diu Colòmbia i que hem recuperat des de l'estiu 2023. Quin estiu el del 2023? Us en recordeu o no? Jo sí, perfectament. Bastant loco va ser. Vinga, va, que són ja quarts de 5 de la tarda. Esteu pensant ja en el cap de setmana o no? Perquè aquí, amb el Flash on Tour, les festes Flash, tenim una aliada bastant grossa, eh? Que si el Miquel estarà la nit de dissabte a Pineda de Mar, el Miquel González, també serem a la Festa Major del Bons i també a la Foliola, a l'Urgell. A l'Héctor Ortega i jo mateix, Germán Maravalla, fotent-li canya. Per tant, ja ho sabeu, eh? Per tot el territori, festes Flash, per tot i li quanti, per qui vulgui una mica de jaraneta a la nostra, d'això, a la nostra salut.

Vinga, entra bé aquesta hora. Una mica de Latin House amb el Hugel al costat d'Ultranate i això que es diu, com es diu? Correcte, Moving to the Sun, sonant a Flash FM. Anem a pujar encara una mica més d'intensitat. It's Machina Time. Flash FM.

0: mami des de tot.
1: Què us sembla això, una mica de reggaeton d'aires argentins? RKT, que li diuen ells. És Mesita, al costat de Nicki Nicole, Thiago PZK i la Emilia Mernes. Per tant, aquí no falta ningú. Tots a taula, tots a l'estudi per aquesta cançoneta. Que es deia una foto remix just abans d'escoltar Bad Bunny, també Quevedo, i abans, però direm cap a casa nostra per recuperar un tema dels tiets que és bastant xulo, la veritat.

0: Aquesta ja la coneixes, es diu El Golpito de Quevedo amb Nueva Línea. Tu, Tomàs, sabies que Nueva Línea ja no existeixen?
1: Es van dissoldre, sí, això ho he vist pel TikTok.
0: Sí? Es veu que les cantants s'han discutit de la resta de la banda sí. i han començat a fer coses per separat.
1: Sí, sí, Nueva Línea, Nueva Vida, eh? Ara és Antigua sí? Línea, ja sí, està, sí. ja no és la nova.
0: Ja és Antigua Línea, ja, ja absolutament. No nova, eh? Han agafat una nova línia, una nova... Doncs això, sí, és el que més s'està comentant aquests dies. Són les 4:53 de la tarda, jo aniré plegant, vale? Sí, vale? Perfecte. Tomàs, sí. te'ls quedes, tu?
1: Amb bueno, tots per mi, me'ls menjo amb patates, eh?
0: Absolutament.
1: A fins a
0: sí, fins a les 9 del vespre us quedeu amb ell. Jo us he acompanyat des de les 12, sóc el Maravall. Ha sigut un plaer portar-vos una mica de ritme. A més, el Tomàs ve amb energia avui, jo crec que sí.
1: Sí, tu no marxes, ara fem unes cerveses, aquí.
0: Vale. Pues
1: sí, però t'ho demano, home.
0: Vale, sí, jo, cap problema. El que demanis. Apa, jo vaig passant, vinga, va.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: I ja per anar tancant, una mica de Jay Cortez i Anuel AA i abans J.C. Reyes amb això que es diu Loquita. Apa, siau, us quedeu amb el Tomàs Pol. Fins demà.

0: échate pa' acá.
1: És el nostre número 1 de la setmana, Quevedo, des de les Illes Canàries, al costat de l'emblemàtica figura d'Elvis Crespo. La vida és más sabrosa en la graciosa, doncs perfecte. I atenció, perquè també tenim un concurs molt sabrosón, eh? I és que sabem que us encanta PortAventura World. I avui, a Plaça FM, doncs estem sortejant una entrada doble. Sí, sí, una entrada doble per anar a PortAventura World. Voleu aconseguir l'entrada doble? Molt fàcil. Heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513, 628-060513. I d'aquesta forma, doncs, participareu automàticament. Només heu de dir, ei, Tomàs, mira, em ve de gust anar al PortAventura World i entre tots els missatges, doncs, escollirem el guanyador i la fortuna. Tranquils, que durant tota la setmana ho estem sortejant, vale? Però bueno, que si avui et ve de gust participar, participa, perquè avui la regalem. Sí, sí, entrada doble. Va, que d'aquesta forma engeguem nova hora. Són les 5 i 5 minuts exactament d'aquesta tarda de dimarts. Què tal, com esteu? Com sempre, ha estat un plaer estar a l'altra banda i portar el millor ritme de Flash FM després de l'Armand Maravalle, que toca el 2 i se'n va descansar una mica a la platja. En breu, Nicky Jam, abans, Bizarrap, Daddy Yankee. És la seva session.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
1: Vamos, chavales.
3: Acá Bizarrap, me quedo en

És el Combo Bombo de Nicky Jam al costat de J Balvin. Vaya estrelles de la música urbana. I vaya temazo, any 2018. Sí, amb aquesta mena de flauteta tribal que va guanyar molt bé aquell estiuet. Amb aquesta que has escoltat i que es diu X i que segur que t'han vingut moltes ganes de parrejar. Doncs tranquils, que per això estem aquí a Flash FM. Va perrear de lo lindo, nena. Patria, el Chencho Corleone arriben amb més reggaeton. I aquesta que ja ho sabeu, boníssima. Es diu Choque Baby.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En banc, el millor per al teu negoci.
4: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fer realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
8: Primer aviso! Yes, sir! You here!

Sí, sí, a la que va arrencar el Mundial aquesta cançó va sonar tot el dia i no ens estranya, eh? Vaya rollazo. Shakira al costat de Burna Boy amb el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA d'aquest 2026 als Estats Units amb el seu Dai Dai que ens permet continuar amb Ryan Castro al costat de Capo, un combo inesperat però que ha quallat moltíssim i que evidentment ha sonat a Flash i ara sona, això es diu La Villa.

estaba con alguien pero ya estoy free. Karol G, suposo que refereix a la seva ruptura amb el Fercho. Sí, sí, sembla ser que la parella de colombians ho han deixat. Provenza, en 2022, queda enrere per seguir anunciant-vos que si envieu un missatge al 628-060513 us podeu endur una entrada doble per anar a PortAventura. Així que aprofita i no perdis l'oportunitat. PortAventura World, avui hi haurà un guanyador amb entrada doble. Farruko sona, això es diu Ja pa què. Ja pa què.

Anna Mena al costat de Lola Índigo. Ahir van actuar a Madrid, a la plaça Cibeles, per la celebració del títol de la Copa del Món amb la selecció espanyola. Precisament amb aquesta cançó que has escoltat. I que es diu Petito A. Doncs perfecte, per tots vosaltres, totes les cançons que tenim per sonar que sabem que us flipen. En breus, Quevedo. Abans, una mica de producte nacional, arriba Dani Six al costat de Iskid. I això que es diu Que s'aturi el temps.

0: Ah, hem de dir que està guapíssima, eh? La col·labo de John Summit al costat de Fercho, Chica 305. Doncs mira, aquí la teniu, eh? Una mica de tecnete per animar aquesta tarda de dimarts. Escolta Splash FM. I com sempre, és un plaer estar a l'altra banda, eh? Va, que de seguida escoltarem temes de Jay Wheeler o de Shakira. Abans, atenció, que arriba Juan Magán al costat d'Omar Montes i una col·labo una mica vintage, tot i que és nova de fa poc. I per què diem vintage? Doncs bàsicament perquè és una versió més nova del tema Ayer la vi. Bailando por ahí.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: És el nostre megacrack de la setmana, Mike Towers, des de Puerto Rico, amb aquesta molt bona cançó que has escoltat i que es diu Un Ana Más, que ens serveix per anunciar-vos una coseta. I és que sabem que sou molt fans del PortAventura World, a que sí? Doncs moltíssima atenció perquè podeu participar durant tota aquesta tarda per endur-vos una entrada doble per anar al PortAventura World amb qui més t'agradi, tu i el teu col·lega, parella, familiar o qui et surti d'allà baix. Sí, sí, a Flash FM, sortegem entrada doble per anar a PortAventura World. Què heu de fer? Molt senzill, només heu d'enviar el vostre WhatsApp al 628-060513 i dir, escolta, Tomàs, m'agradaria anar al PortAventura World. D'aquesta forma, automàticament participes, d'acord? Així que 628-060513, ja saps, guarda't el número i, bueno, d'aquesta forma, doncs, pots participar per anar a PortAventura World. Així de senzill, d'acord? 628-06-05-13. D'aquesta forma engeguem nova hora. Són les 6 i 4 minuts d'aquesta tarda de dimarts. Què tal, com esteu? This is Flash FM. I com sempre, és tot un plaer estar a l'altra banda i fer-vos la millor de les companyies. Escoltes Flash, de seguida grans artistes com per exemple Bennett, també Gordo, o Rosalía, abans Bad Gyal. És de Vilassar de Mar, es planta amb el seu tema Dame. Videoclip bastant polèmic, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.

0: La Rosalía. Doncs sí, any 2022, quan la Rosalía va decidir fer un dels temes de l'estiu, Despechar. I encara sona, doncs, evidentment, a totes les platges, xiringos o esglésies, és igual, està tot arreu, la tia. Amb aquest molt bon tema, que ja queda enrere i que, atenció, ens permet anunciar-vos una coseta bastant guapa, eh? Perquè el 25 de juliol torna el Tardeo en Shopping de l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Aquesta edició, doncs, en flash. Viu a partir de les 6 de la tarda un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i molt d'ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, el meu compa Miquel González t'espera amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la plaça Espanya. Recorda, 25 de juliol, t'esperem. Tardeo en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa. I sobretot, gaudeix d'una molt bona sessió amb el Miquel González. El que farem ara és gaudir amb Flashy Ice Cream i 31 Fam i aquesta cançó que ja escolteu i que es diu Dora Yakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: 93.8.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
6: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
7: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
6: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: La música que t'agrada sona...
8: Flash!
0: Flash FM!

Así, así. Así como te gusta, baby. Así como te gusta, baby. Què li estava fent? Doncs no sé, potser li estava fent el sopar, uns macarrons, uns canelons o alguna cosa així ben bona. En qualsevol cas, queda enrere aquest Me Rehuso per seguir amb Quevedo. Tornem a viatjar a les Illes Canàries per un dels temes més guarrongos del seu àlbum El Baifo. Es diu El Baifo.

L'any 2024, TikTok va publicar la llista amb els temes més escoltats de la xarxa social i aquesta va ser la més reproduïda. Get Only, Floyd Menor, Cris MJ, no ens estranya. Tothom va fer el bailoteo i és per això que va ser tan i tan viral. I és per això que la vam punxar tantíssima Flash. Per això, de tant en quant, doncs, també us la posem, que sabem que us mola. Atenció, que sona Sopa de Cabra. Al costat de Su i Mon DJ, amb una que ens van portar fa un parell de mesos. Això es diu Camins. Somnis i promeses. Tots dormim.

Aquesta és la cançó d'amor al costat de Della Rose. I aquesta que has escoltat a Flash FM i que es diu Aurora per seguir passant aquesta fantàstica tarda de dimarts. Què tal, com esteu? Com sempre, un plaer estar a l'altra banda. En breus, J. Quiles i Chimbala, el seu emblemàtic Loco. Abans, Omar Kurz, un tema tranqui, està guapo, es diu Coco.

0: És el nostre campió del calibre 45, Quevedo, al costat d'Elvis Crespo i una de les més importants del seu darrer àlbum, El Baifo, que has escoltat a Flash FM i que es diu La Graciosa. Vinga, xavales, nova hora en marxa, 7 i 5 minuts exactament d'aquesta fantàstica i meravellosa tarda de dimarts. Què passa, què estàs fent? Amb els col·legues fent cervesetes? Quina enveja, eh? Si em convides, em planto allà amb vosaltres. T'ho dic en sèrio. De seguida Bad Bunny, abans escoltarem a Kid Voodoo.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: L'artista xilè que s'acompanya de JC Reyes, alias JC Rayas. Millor no diem per què, però bueno, quien sabe, sabe. Amb aquesta molt bona cançó, es diu Me Mareo.

com ens agrada recuperar Bad Bunny i com ens agrada concretament recuperar aquesta cançó de l'any 2020, època de la Covid, al costat de Jayco i aquest Duckity, que per qui no ho sàpiga és una platja que es troba allà a Llatinoamèrica. Vinga, va, que la seguretat és cosa de tothom. A l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin els materials de flotació adequats, adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. Vigila, eh? En el cas de platja, es podria afegir que a la platja respecta la senyalització al sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya. És el govern de tothom. Vigila, vigila amb l'aigua, eh? Que pot ser molt perillós. Va, que nosaltres de seguida continuem amb Figaflowers, una mica de producte nacional, abans l'artista Rels B. Una cançó curteta i al peu, d'aquestes que agrada a tothom. Sí, sí, a tu també t'agrada, que et conec. Tu vas sent...

0: 93.8.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Escoltes...
7: Flash!
6: Flash FM!

Va ser un dels shows més espectaculars de la celebració del títol de la Copa del Món ahir a Madrid amb la selecció espanyola de futbol. Ana Mena i Lola Índigo van actuar amb aquesta cançó que has escoltat a Flash FM i que es diu Petito. Doncs perfecte, tu, en breus, Juan Magán i tot un himne al costat de Don Omar. No us dono més pistes. Abans, toca Batxata Tranquileta, un dels temes que més guapetat aquesta temporada, i sobretot perquè l'hem punxat aquí, a Flash FM. Això que escoltes de Romeo Santos i Prince Royce, Dardos.

0: Toma ya, tros d'himne, amb el que ens hem topat. Juan Magán, Don Omar, aquest combo bombo de l'any 2012.
1: El orfanato.
0: Amb això que es diu Ella no sigue modas. Vinga, va, per continuar ara, l'àlbum de Quevedo, El Baifo, amb la primera cançó que ens va regalar i que escoltes ara mateix, es diu Ni borracho. Cuando empieza la fiesta, pero...

És el tema de Jay Wheeler, que va fer el seu De Lejitos, i després Omar Kurz i va dir, doncs mira, m'ha agradat tant que vull fer el remix. I així ha quedat aquest De Lejitos remix, perfecte. Va, per continuar, en breus, amb Bad Bunny, tot un himne de l'any 2020 del reggaeton. Però abans toca escoltar una de les novetats de la formació, Estiu 22. I s'acompanyen ni més ni menys que tota una eminència de la música urbana, com és Henry Méndez, amb aquesta que ja tenim aquí, es diu El Xiringo.

Aquest pianet no us recorda a la cançó The Scientist de Coldplay? Potser és una referència una mica old school, però de veritat que em sembla pràcticament igual. Tini i Ulises Bueno, amb això que m'ha escoltat, i que es diu Dos Amantes. Tini estarà trista. Sí, sí, va perdre l'altre dia la final de la Copa del Món. És el que hi ha. Escolta, pot estar contenta per altres coses, que la tia és famosa i rica. Sona droga, amor, hace tan gana.

no és d'aquestes cançons virals, però que guapa està, hòstia. Gordo, Renier, Zonelveld, una mica de Tech House sonant durant aquesta tarda. Això es diu Loco Loco. I ha sonat a Flash FM. Què tal? Com esteu? Com sempre, és tot un plaer estar a l'altra banda. Què esteu fent, unes cervesetes o què esteu fent, xavales? Sigui quina sigui la situació, tant si esteu currant com un servidor o el que sigui, doncs escolta, tot un piacere. Anem ara a Omar Kurz i a Ñengo. Això que escoltes, Forever Tu Cantel.

0: Mega crack de la setmana, Mike Towers. Amb aquesta que has escoltat i que es diu Una Nama per engegar nova hora de Flash FM, són exactament les 8 i gairebé 4 minutets d'aquesta tarda. Què tal, com esteu? Vinga, va, que durant aquesta hora tindrem grans cançons, com per exemple el Diluvio de Rauw Alejandro o també el tema del Mundial de Shakira, Dai Dai. Abans, Ugel, des de França, toca escoltar més electrònica. I aquesta reversionada és el Jamaican Bam Bam.
1: Flash, en directe, a Flash FM.

Anuel AA, és que tu tienes un manual per calentar mi piel? Doncs perfecte, any 2020 ens va regalar un dels himnes del reggaeton, juntament Xina i moltes altres. El manual. De seguida escoltarem Shakira i la cançó del Mundial, o també Rau, abans, trio d'Argentines, Emilia, Tini i Nicki Nicole. Això és Blackout.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.
7: Se te remix, mamacita. Maluma, baby.

Doncs vinga, mentre empujo ese buri pa atrás. És Becky G, la seva vocal, acompanyant a C. Tangana amb una d'aquestes que mai no falla i que hem escoltat. Això es diu Buri Buri Buri. Ja supliste, mami. Flash! Hey.

de la temporada 2024, agafant tot un sampler de música electrònica per haver format aquesta que has escoltat i que es diu El Conjuntito, que per cert et queda molt guai, eh? Vinga, va, tan guai com estiguis, si estàs a la platgeta o si estàs amb uns col·legues fent unes canyes, sigui quina sigui la vostra situació, com sempre, és tot un plaer estar a l'altra banda. Què tal? Espero que estigueu molt i molt bé. Gairebé tan bé com el tema que ja sona d'Helena Rose, una de les novetats que ens topem a Flash FM. Aquesta es diu La Setmana. La Setmana.

0: comença aquí a bailar a la morotxa, que la tia se muere de ganes, eh? Doncs perfecte, això farem. Gràcies a Luke Ray, aquesta boníssima cançó d'estiu que ens va regalar la temporada passada. La morotxa. Amics i amigues, a punt d'arribar al punt de les 9 d'aquesta tarda barra nit. Més aviat tarda, perquè no es fa fosc ni a la 1 de la matinada. Així que res, jo us deixo, vale? De seguida, UGEL, abans, aquesta que es diu Olvidarnos de Todo. Ens escoltem demà. Adéu, xavalers.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Tomàs.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Et portem al ritme. Flash FM.